en molest trobem zics que em boa. Zinc tertan integrador a cartot. En únic rom en amanya fiquen tuin. Desgarrat estem a valoi polbuin. Ei, en molest trobem zics que em boa. Zinc tertan integrador a cartot. En únic rom en amanya fiquen tuin. Desgarrat estem a valoi polbuin.